0: China Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
3: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'Orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Dissabte 22 d'agost,
3: concert de Diez.
4: Ja ens van passar el concert plorant.
2: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestar.
2: Escobatega.
3: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
6: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
8: Imposible, chicos. Está lleno.
9: No.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: Fins al 12 de setembre,
6: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
5: concert de Diez.
7: Ja ens van passar el concert plural.
6: Divendres 11 de setembre,
5: actuació del Trio Fortuny.
6: Dissabte 12 de setembre,
5: Ginestà.
6: Escobatega.
5: Escobatega.
6: Imagina Ràdio, emissora oficial.
8: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
9: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pichorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Σου, Δαΐ ή Δαβούι. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
4: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Magmajor.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Radio.

0: of you.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Hoy el viento sopla más de lo normal.
6: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
7: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
6: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
7: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
6: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
7: Ajuntament de Benicarló.
2: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico El Celio, el noi i el mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Fins al 12 de setembre,
3: sisena edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
2: concert de Diez.
4: Ja ens van passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestà.
3: Escobatega.
2: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
8: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Lord de Cruells de Roquetes es converteix en Lord de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Llibre amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: Aquest cap de setmana vine a la 11a festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
7: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Imagina Ràdio.

Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. La millor música per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Lord de Cruells de Roquetes es converteix en Lord de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el noi i el mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smash Sports Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smash Sports Center.
4: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: Besu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
2: concert de Diez.
4: Ja ens van passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestar.
4: Quan no tens res,
3: Escobatega.
2: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

chance just to touch your hand, or I'm

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Pàgina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Imagina Radio.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Exits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
2: Aquest cap de setmana vine a la 11a festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
3: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smash Sports Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646-79-72-38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smash Sports Center.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
1: concert de Diez.
3: Ja ens van passar el concert plural.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestà.
3: Quan no tens res,
2: Escobatega.
1: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
8: Imagina Ràdio.

0: Gina Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety. Anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir